Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscú. ¿Y tú?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Colombia para el mundo.
1: Vallenato 2000 Terrify.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Hortenencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport hortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Te'n recordes, capgros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

I te'n recordes que el Jofre i la Maria amb un continuarà cluïen la cançó profètica que ho dit ahir a la boqueria

segons per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros! Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i empataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim.

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ell ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Són les 8.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. L'actual mercat immobiliari de les Balears no s'ajusta a la realitat de la comunitat, un fet que es demostra amb un cop d'ull al carrer, on viuen 665 persones només a Palma. Una de les ciutats espanyoles que més n'apleguen de dir, i els qui no es poden permetre una casa a les illes són molts, i els residents ja fa temps que miren cap a fora quan cerquen habitatge. Al nord d'Espanya en pots comprar 3 pel mateix preu que aquí, a casa nostra, n'adquireixes una sola. I encara podem afegir un tercer factor en aquesta equació. Les Balears són el segon territori de l'Estat on els estrangers estan més interessats a comprar una casa per fer-la servir com a segona residència. Tot d'una, vos en donam els detalls també. Repassarem les xifres abans els titulars de les jornades diumenge 30 d'agost. Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Amb cadires i a la fresca han unit la plaça d'Espanya amb el Consolat de Mar. Convocades per Madó, Farta i diverses entitats ecologistes han denunciat la privatització dels espais públics i reclamat el seu ús pels residents.
0: Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls.
2: La jove havia demanat al propietari del cavall que li donés aigua perquè, segons el seu pare, l'animal tenia set. L'Ajuntament palmesà ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
0: La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
2: De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia quan, recordem, la quota supera les 1.700 places.
0: El canvi climàtic, la sequera i, sobretot, les anòmales altes temperatures afecten els cultius d'estiu.
2: La vinya, els melons, les figues acusen les extremes condicions al camp, la producció minva i la supervivència d'algunes varietats perilla.
0: I en els esports, quins són els titulars d'avui? Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Per una banda, el cap de fila de Movistar, l'artenec Enric Mas, és el nou líder de la Vuelta a Espanya després de que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda de 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa. D'aquesta forma, Mas es converteix en el primer ciclista de les Illes que es vesteix de vermell a la Ronda Espanyola en 65 anys d'història. I pel que fa al futbol, més en concret amb el Real Mallorca, avui juga davant el cué de la competició, el Ceuta, en la necessitat de no fallar davant dels seus seguidors i oblidar el més aviat possible la derrota de dilluns a Granada.
0: Darrer diumenge d'agost, avui, en temps típic d'estiu. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui esperam una jornada de diumenge de temps tranquil, amb un cel ja molt més estirat, marcat pel domini del sol i també l'absència de la pols en suspensió, amb la possibilitat de que cresqui núvols d'evolució a l'interior de Mallorca durant les hores centrals de la jornada. No s'espera que aquests venguin acompanyats de precipitació i també destaca l'aparició d'alguns núvols baixos tant del sector de Menorca com també a les Pitiuses, amb una temperatura màxima que avui quedarà molt semblant a la d'ahir. Es mourà entre els 30 i els 35 graus, però el vent, que en general bufarà fluix del llevant i també de xaloc, farà que els valors més elevats quedin a punts de l'interior i de cap al nord de cada una de les illes, amb una situació marítima també marcada per la tranquil·litat, amb predominança dels redols de marejol i alguns redols de mar rissada a les costes a recer del vent.
0: Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tienes que
1: tener un poco. Me gusta. ¿Cuál es el sentido?

0: En tocar les 9, fem ara el repàs dels titulars més destacats. En aquesta hora, Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament. Segons el darrer recompte, 665 es troben en aquesta situació.
1: Ara es vol actualitzar aquest recompte i se'n farà un de general el 30 de setembre per saber quantes són gràcies a una iniciativa conjunta de la Universitat i la Xarxa contra la Pobresa. David Abril, professor de la UIB, i Andreu Grimal, director de la Xarxa.
2: No fixant-nos només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. I a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitam un volum important de gent col·laboradora.
3: Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
0: Un dels factors que impedeixen que una part de la població pugui accedir a un habitatge és la pressió del capital estranger. Som, de fet, la segona comunitat autònoma de l'Estat on els de fora compren més cases.
1: Els elevats preus del mercat immobiliari aboquen així els residents a cercar casa en altres territoris espanyols. Un de cada quatre habitatges comprats el primer trimestre està fora de les illes. Galícia i Astúries són les comunitats que més interès generen. Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia.
4: Personas que solían veranear en Galicia y cuando se jubilan, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares y ellos se quedan a vivir en su segunda residencia aquí en Galicia. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí. Y luego también están las personas que pueden teletrabajar.
0: Més de 1.000 persones han participat en una cadena humana a Palma per reclamar mesures contra la massificació turística.
1: I ho han fet amb cadires i a la fresca, convocades per Madò Farta, i diverses entitats ecologistes han denunciat la privatització dels espais públics i ha reclamat el seu ús pels residents. És la darrera mobilització prevista aquest estiu.
5: Reclamar que les persones, que els ciutadans i que les ciutadanes ens puguem moure de manera còmoda i lliure per els nostres carrers és primordial. I Plaça Espanya, jolín, en el final és el centre de la ciutat i on trobam el transport públic, on ens podem trobar de manera més fàcil amb la resta de la comunitat.
0: Una turista estrangera ha estat víctima de l'agressió d'un conductor d'una galera de cavalls a Palma.
1: Havia demanat al propietari que li donés aigua perquè semblava que tenia set. L'Ajuntament de Palma ha obert un expedient informatiu al propietari de la galera.
0: La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
1: De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles dels visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. Molts residents ho valoren positivament.
6: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar a cap, i ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
7: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
0: Fora de les illes es compleix un mes de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
1: Es compleix amb un clima de tensió creixent a la població ceutí i les crítiques al govern central per la seva gestió. El PP ha anunciat que es personarà com a acusació en la causa que investiga els fets i demana que comparegui al Senat la directora d'Intel·ligència.
0: I un darrer punt internacional, a Islàndia, el no s'imposa ara mateix el sí en el referèndum d'adhesió a la Unió Europea.
1: Amb més del 80% escrutat, situen el rebuig en el 52,5% dels vots per damunt del 47,5% del sí.
0: És tot de moment. Actualitzarem la informació al pròxim butlletí. Serà al punt de les 10. Ara comença la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

mamá. Ses olas. Ses olas m'acompanyen. No m'espantes, temporal. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser. I et tenc que trobar.

fugeix de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espatis de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar...

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon,

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Concentració ciutadana a Palma aquest dissabte contra la turistificació i altres efectes col·laterals del turisme de masses. Les entitats organitzadores han aprofitat a més per recollir propostes de canvi en la cadena humana que s'ha estès entre la plaça d'Espanya i el Consolat de Mau. Una de les portaveus, Tonina Siquier, del GOP, ha retret als governants que encara no els hagin rebut, diu, per parlar de les seves reivindicacions.
2: Dimecres va fer exactament un mes de la manifestació de dia 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés, i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
1: Canviant de tema, es manté l'interès per comprar a fora casa per anar-hi a viure. Els joves en la quarantena i les persones jubilades són els perfils destacats entre els compradors. De gener a març, els residents a les Balears protagonitzaren 716 compres immobiliàries a altres comunitats espanyoles, o més a Andalusia i la Comunitat Valenciana, però també, de manera destacada, a Astúries i Galícia, especialment a Pontevedra i a Corunya. L'any passat, les transaccions amb accent illenc en aquestes zones varen créixer no debades entre el 24 i el 30%. Escoltam Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia, i Katia Domingo, presidenta de la Unió d'Associacions Immobiliàries d'Astúries.
3: Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que se vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí.
4: Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores, de, sobre todo de Gijón. No buscan piso, no normalmente, sinó que busquen casa.
1: Palma és una de les ciutats espanyoles on hi ha més persones que dormen al carrer o en un assentament, segons el darrer recompte, 665. En aquest context, les Balears es preparen pel primer gran recompte d'aquest tipus de persones. Serà el 30 de setembre gràcies a una iniciativa conjunta de la Universitat i la Xarxa contra la Pobresa i l'Exclusió Social. En són representants David Abril, professor de la UIB, i també Andreu Grimal, que és el director de la Xarxa.
5: No fixant-nos només en la gent en situació de carrer, sinó en les diferents casuístiques de l'exclusió residencial, gent visquent a cotxos, caravanes, barraques, etc. I a tots els municipis de més de 20.000 habitants, dia 30 de setembre, s'hora baixa vespre, i per això necessitam un volum important de gent col·laboradora.
6: Crec que qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi passejat per voltant de Palma o dels pobles de les illes haurà vist un increment de persones que estan residint en el carrer o que estan vivint a caravanes, i crec que pot ser una manera de col·laboració i de sensibilització ciutadana per posar damunt la taula aquest problema i reclamar solucions immediates.
1: En succeïts, la Guàrdia Civil ha informat de la detenció d'un home de 33 anys per haver entrat en una casa a Marratxí, enfilant-se per la façana. Li atribueixen un presumpte delicte de robatori amb força sobre les coses, perquè descobriren que duia damunt, quan l'agafaren, joies dels propietaris. I a Palma, la policia local ha informat igualment de la detenció d'un altre home, en aquest cas després de ser sorprès per a testimonis quan robava l'interior de vehicles al barri de Santa Catalina. Els agents varen localitzar-lo després a la plaça del Progrés quan duia objectes sostrets dels interiors dels vehicles. Fora de les illes, en internacional, la Islàndia finalment s'ha imposat el no en el referèndum sobre si es volia reanudar les conversacions per l'entrada d'aquest país a la Unió Europea. El no s'ha imposat el sí pel 52% dels vots al 47,5% dels que estan a favor, això amb un 90% de l'escrutini. I d'altra banda, un darrer apunt de fora de les illes també, perquè a Suïssa hi ha hagut un mort i 5 ferits en un tiroteig que estan passant d'una festa nocturna.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Brown is dead.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, tenim en aquesta hora 28,7 graus de màxima a Cala Galdana, Ciutadella, 28,6 Cap de Pere i 27,8 a Son Bonet, Marratxí i Porta Colom, Falamig. Principals registres de temperatura a la comunitat, quan la nit passada els termòmetres s'han baixat fins als 14 graus a Solbufera de Moró i els 16 a Sant Joan de Labritja i Can Sion a Campos. Més coses, dimarts sense tant mes de setembre i avui la Conselleria de Mobilitat ha fet públic que amb motiu d'aquesta data es restabliran els horaris habituals amb un augment de les freqüències i trens. Es recupera igualment la circulació en doble via i l'ús de les dues andanes en el tram afectat de serveis ferroviaris per les obres dels tallers de Sant Rullant. Així mateix, la mateixa conselleria, que es titula igualment d'habitatge, es fa ressò de l'obertura del dia 1 del termini de sol·licituds per a la nova convocatòria d'ajudes del Bo Lloguer Jove. Recordem, 250 euros al mes per persona i amb un màxim de 6.000 euros en dos anys en aquesta convocatòria. Per a joves de fins a 35 anys i que compleixin els requisits. El govern insisteix que el topall de 900 euros com a preu màxim de l'arrendament per accedir-hi hauria de ser major, fins als 1.200. Josep Francisco Reinés, director general d'Habitatge.
2: Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de legislatura, de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
1: El que també passarà aquesta setmana, demà mateix, és el ple del Consell de Menorca per modificar la llei de reserva de la biosfera i habilitar així legalment la limitació de l'entrada de vehicles que es vol fer a l'illa, pendent encara de concretar això sí quants vehicles, quant de cotxes s'afectarà i durant quins mesos. Dolfa Vilafranca, president menorquí, explica què es canvia en el text.
3: Sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complia, no? I després el règim sancionador no incentivava el compliment, amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
1: I Formentera, per ser la pionera de les Balears en establir un límit en l'entrada de vehicles a l'illa, pràcticament esgotat cada dia durant el mes d'agost, les seves acreditacions als visitants autoritzats per entrar-hi. Dies en què el topall, recordem, és de 1.700 places. I Betres, a la petita de les Pitius, s'ha parlat amb alguns dels residents.
4: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
5: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
1: I les entitats i persones gestores de les colònies de moixos d'Espanya protestaran diumenge que ve, també ho faran a les Balears, per exigir als ajuntaments que compleixin amb la part que els pertoca i implica directament de la llei de benestar animal aprovada fa 3 anys. Això és la protecció i cura d'aquests animals amb recursos públics, una cosa que, en el defecte, assumeixen els col·lectius i associacions privades amb voluntaris. Elisabet Pretel, portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta. Declaracions a la Gran Vida.
6: Sí que s'ha intentado por parte de algunos ayuntamientos ajustar todo el tema del CER, todo el tema de la ayuda a las voluntarias, pero todo ese trabajo se ha quedado corto. Y son muchos años los que llevamos luchando, pues porque estamos con un trabajo que nos han cargado directamente y haciéndolo solas. Pero sigue habiendo un número inasumible de gatos sin castrar y sin gestionar por parte del consistorio.
1: Res més, fins aquí les notícies de les 11 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, notícia que acabem de conèixer. Accident de trànsit a Eivissa. Una dona de 28 anys ha quedat ferida greu aquesta matinada en xocar el cotxe en què viatjava amb un camió a la carretera de Sant Josep a Eivissa, a l'altura de Cas Costes. I el Sindicat d'Habitatge de Palma i el Sindicat d'Inquilins d'Eivissa i Formentera qüestionen el sentit de les ajudes públiques al lloguer per als joves en un mercat lliure, immobiliari i de preus tensats que dimarts s'obri el termini per sol·licitar els 250 euros mensuals de subvenció a l'arrendament per a ciutadans de fins a 35 anys. Ciutadans que puguin pagar fins a 900 euros de renda, una quantitat per normativa estatal que està pendent de pujar-se, això sí, als 1.000. Miquel Duran i Dani Granda, portaveus dels sindicats mallorquí i pitius, respectivament.
2: La convocatòria de fixos de lloguer no són màxim de 900 euros, però estaran que a dia d'avui no en trobem que siguin per davall de 1.400, 1.500. No creiem que la solució sigui establir línies d'ajuda per garantir ingressos en els rentistes. El problema real és que els preus de lloguer estan desorbitats i no s'està fent res per l'aturador.
3: Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que entregando, subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
1: Per ser que aquest dimarts, que en setembre, s'establiran també els horaris habituals del tren a Mallorca, amb un augment de les freqüències i dels convois. Es recupera la circulació en doble via i l'ús de les dues andanes en el tram afectat per les obres dels tallers de Son Rullant, ha informat Serveis Ferroviaris de Mallorca. I la delegació del govern a les Illes ha informat avui de l'auxili i interceptació aquest dissabte hora baixa de 17 persones que navegaven en una embarcació al Llevant de Formentera. N'informa perquè es tracta de ciutadans del nord d'Àfrica, els quals s'obrirà l'expedient d'infracció administrativa per estada sense permís de residència a Espanya, és a dir, fan part del flux migratori des d'Algèria, del qual no se'n tenia per ser notícia des de fa 9 dies. L'anterior embarcació, igualment interceptada i auxiliada, va ser dia 20, 16 persones, també fora de la costa formenterenca. I es manté l'interès per comprar casa fora de les Illes per anar-hi a viure. Els joves en la quarantena i les persones jubilades són els perfils destacats entre els compradors. De gener a març, els residents a les Balears protagonitzaren 716 compres immobiliàries a altres comunitats, on més a Andalusia i la Comunitat Valenciana, però també de manera destacada a Astúries i Galícia, concretament, en aquest cas, a Pontevedra i a Corunya. L'any passat, les transaccions amb accent illenc en aquestes zones van créixer entre el 25 i el 30%. Patricia Vérez, presidenta del Consell d'Agents Immobiliaris de Galícia, i Katia Domingo, de l'Associació d'Immobiliàries d'Astúries.
4: Persones que solien veranear en Galícia i quan se jubilen, pues se vienen a vivir aquí, le dejan su vivienda a sus hijos porque no la pueden comprar en las Islas Baleares. Luego también tenemos el caso de personas jóvenes que vienen a trabajar aquí y su plan de familia y todo lo hacen aquí.
5: Sobre todo lo que buscan es una casita para reformar o bien puede ser algo con finca a los alrededores de, sobre todo de Gijón. No buscan piso normalmente, sino que buscan casa.
1: I acabarem amb una notícia d'àmbit estatal. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència per Ceuta dotat amb 165 milions d'euros, segons ha avançat el diari El País i ha confirmat Ràdio Televisió Espanyola. Recordem que dilluns el ministre d'Economia va visitar el lloc per parlar justament dels incentius a l'activitat econòmica afectada per l'afluència massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Fins aquí les notícies de les 12 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan sigui la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
7: De vegades, senyor,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La Conselleria d'Habitatge confia en tancar abans d'any, de final d'any, volen dir, el conveni amb Madrid per pujar de 900.000 euros al preu del lloguer subvencionable per a ciutadans de fins a 35 anys. No se'n podran beneficiar encara els interessats, per tant, en gaudir de l'ajuda del vol pel lloguer jove de les Balears, que sol·licitin l'ajuda en el termini que s'obrirà dimarts 10 de setembre. Recordem que són 250 euros mensuals d'ajut. A Josep Francisco Reinés, director general d'Habitatge del Govern.
2: Aquesta circumstància el que ha provocat és que molt de joves que com jo estan visquent a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de la legislatura, de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200. Han tingut una acollida positiva en quant a aquesta petició, el que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
1: I el Consell de Mallorca ha d'aprovar demà en ple modificar la llei de reserva de biosfera per habilitar així legalment la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, una qüestió pendent encara de concretar a quants vehicles afectarà i durant quins mesos. Dolfa Vilafranca, president menorquí, explica què es canvia en el text normatiu.
3: Sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complia, no? I després el règim sancionador no incentivava el compliment, amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
1: Formentera, la pionera de les Balears, en establir un límit en l'entrada de vehicles, ha pràcticament esgotat cada dia, per cert, les seves acreditacions per als visitants autoritzats durant el mes d'agost, en què el topall és de 1.700 places diàries. IB3, a Formentera, ha parlat amb alguns residents.
4: Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap, i ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
5: Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí.
1: Les entitats i persones gestores de les colònies de moixos d'Espanya protestaran diumenge que ve per exigir als ajuntaments que compleixin la llei de benestar animal. Això és la protecció i cura d'aquests exemplars amb recursos públics, com marca la normativa des de fa 3 anys, i que per defecte assumeixen els col·lectius privats i de voluntaris. Elisabet Pretel, portaveu del col·lectiu a Mallorca i gestora de colònies felines a Lloseta, en declaracions al programa La Gran Vida.
6: Sí que s'ha intentado por parte de algunos ayuntamientos ajustar todo el tema del CER, todo el tema de la ayuda a las voluntarias, pero todo ese trabajo se ha quedado corto. Y son muchos años los que llevamos luchando, pues porque estamos con un trabajo que nos han cargado directamente y haciéndolo sola, pero sigue habiendo un número inasumible de gatos sin castrar y sin gestionar por parte del consistorio.
1: Investigada una ciutadana de Palma per enganar-ne una altra en la compra d'un pis a la ciutat. Aprofitant que era la presidenta i administradora de la finca, aquesta venedora va fer creure a la compradora que hi havia un acord dels veïnats per instal·lar un ascensor a l'immoble. Va mostrar-li, de fet, un acte falsificada per ella al llibre de la comunitat. L'ascensor era el requisit ineludible perquè la compradora tancasse el tracte, però quan la compradora va tenir les claus i va convocar una reunió, la resta dels veïnats li digueren que mai no se n'havia parlat d'ascensor. La venedora va ser detinguda per la Policia Nacional per prestar declaració i s'enfronta a l'atribució dels delictes d'estafa i falsedat documental, penats amb entre 1 i 6 anys i entre 6 mesos i 2 anys de presó, respectivament. N'ha informat la Policia Nacional. I acabam aquí recordant que el Consell de Ministres dimarts aprovarà un pla d'emergència per Ceuta de 165 milions d'euros al butlletí de la una. Més informació a l'informatiu migdia a les 2. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: vida, de verdad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
0: Bon dia. Trobar un lloguer assequible a les Balears és una missió gairebé impossible en l'actual mercat immobiliari, amb un preu mitjà que es frega els 1.500 euros mensuals per un habitatge, quan, per a molts ciutadans, suposa més del 90% del seu sou. Per als joves és encara més complicat. La setmana que ve s'obri una nova convocatòria per sol·licitar el bo lloguer jove, una ajuda econòmica que molts no tindran accés per incomplir un dels principals requisits. El contracte no pot superar els 900 euros. De fet, en l'anterior crida només es va adjudicar el 20% del total del pressupost. Està previst a pujar el topall, però, de moment, sense data marcada. Tot d'una vos en donem els detalls abans els titulars de la jornada. És diumenge 30 d'agost. Dues turistes han estat trobades inconscients a l'habitació de l'hotel on s'allotgen a Serenal de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. I les primeres investigacions apunten a una intoxicació per monòxid de carboni per una mala combustió d'una caldera de l'establiment. Per això la planta baixa d'aquest hotel ha quedat precintada per precaució.
0: Una dona ha resultat ferida greu en un accident de trànsit a la carretera entre Eivissa i Sant Josep.
2: Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el turisme que conduïa hauria envaït el carril contrari i hauria topat amb un camió dels FEMS. Els bombers s'han hagut d'alliberar l'ocupant del vehicle.
0: El Consell de Menorca vota demà la modificació de la llei que regula l'entrada de vehicles a l'illa.
2: És el marc legal per establir un sostre de places i que permetrà aplicar aquesta limitació amb totes les garanties legals.
0: El Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar es reactiva després de 9 anys.
2: I ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà completar els serveis pendents amb millores en els carrers, els aparcaments i les xarxes d'aigua i sanejament.
0: I en els esports, els titulars amb Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca juga a les 7 davant el CUE de segona. El Ceuta amb Sagi Darder la convocatòria una vegada recuperada el seu procés víric i amb l'essència de Mateu Morey, que fitxa pel Girona i ja està en marxa en la novena etapa de la Vuelta a Espanya, amb l'artanac Enric Mas lluint el mallot vermell com a primer classificat després de que ahir Tadej Pogačar va deixar la cursa per una forta caiguda.
0: Jornada de cel estirat i sol arreu, combinació estrella d'un dia d'estiu. Una bonança que no preveu canvis els pròxims dies. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui sumam una jornada més amb el cel totalment estirat i ja sense restes de pols, amb una temperatura mínima que ha continuat baixant i que ha deixat un elevat nombre d'estacions per davall dels 20 graus. Avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol, amb la possibilitat de que intentin créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca i alguns nígols baixos en el cas de Menorca, però pareix que aquests no tindran tant d'empenta com ahir. La màxima es mantindrà molt semblant entre els 30 i puntualment 36 graus, amb els valors més elevats a punts de l'interior i també nord de cada una de les illes a causa del vent de llevant i de xaloc que bufen fluix. La mà continua en calma amb un predomini dels redols de marejol. En vista a demà, situació molt semblant, el sol tornarà a dominar i l'entrada de vent de component nord, que bufarà en general fluix, però en qualque cop moderat cap al nord de l'arxipèlag, desplaçarà els valors més elevats de cap al sud, amb valors també molt semblants als d'avui, i alterarà lleugerament la situació marítima de cap al nord a darreres hores de la jornada.
0: Gràcies, Margalida. Aquesta és la previsió, ja ho heu sentit. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La nova convocatòria del bo de lloguer jove del

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens dura els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics

es una dita. Aquell que preveu val per dos. És un adagi

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: punto.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. A Eivissa, la protesta contra la massificació turística ha pres avui en un format festiu. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular a Cala Saladeta de Sant Antoni per reivindicar que els residents puguin continuar gaudint dels espais públics durant els mesos d'estiu. Prop d'un centenar de veïnats han ocupat des de primera hora del matí una de les platges més concorregudes de l'Illa, entre proclames com «Ses vostres festes maten ses feixes» o «Miris on miris, tots són guiris». Han llegit un manifest en defensa del territori i de l'ús públic de la costa. Escoltem l'opinió dels assistents a la protesta i també la reacció d'una turista que avui visitava aquesta platja.
2: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
3: No som en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
4: Si és perquè te molesta que vengas entre d'altre sitio, tu no viajas. La verdad, esa es mi opinión. Yo no soy de aquí, tampoco quiero ofender a nadie de aquí, pero yo soy de Cádiz y yo también lo sufro.
1: I Menorca continua avançant per poder limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Aquest dilluns el Consell modificarà la llei de reserva de biosfera per dotar la restricció de la seguretat jurídica necessària. Un cop aprovat aquest marc legal, el ple haurà de concretar el límit exacte de cotxes i els mesos d'aplicació d'una mesura que no afectarà els residents de Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, insisteix que és un canvi tècnic indispensable.
5: Hi havia competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, o sigui, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquells límits es complien. No? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
1: Més temes. Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys es troben ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llàtzer a causa d'una intoxicació per monòxid de carboni a un hotel de l'Arenal, a Palma. Les alarmes van saltar després que les seves amigues en denunciessin la desaparició, ja que feia més de 24 hores que no tenien cap notícia d'elles. En accedir a la seva habitació, els serveis d'emergència les van trobar completament inconscients i sense respondre a cap estímul. Un vigilant de seguretat de l'establiment també ha resultat afectat de caràcter lleu. Segons les primeres investigacions de la Policia Nacional, la causa seria una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas a través dels conductes de ventilació. Els bombers de Palma van evacuar l'hotel per ventilar-lo completament i actualment els hostes ja han pogut tornar als seus dormitoris, a excepció de la planta baixa que ha quedat acordonada. I un darrer apunt en clau internacional, perquè un vaixell de passatgers amb 267 persones a bord s'ha enfonsat al nord de l'illa de Xipre, de la part turca. En aquests moments s'estan duent a terme les tasques de rescat, ja que han permès localitzar 159 persones, però per al moment sí que s'ha confirmat 6 morts i el bat de la ciutat on es dirigia aquest vaixell ha alertat que la situació és molt greu. Es desconeixen per al moment les causes que han provocat aquest accident. I amb això és tot. Més actualitat informativa a les 4 en punt. Torna ara Tito Fuster amb Barulho de 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats Discord.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El nombre de persones que s'autoprohibeixen l'entrada als establiments de joc marca un nou rècord a les Balears. Segons les darreres dades del govern, ja són 359 les persones inscrites, 323 homes i 36 dones, que han vetat l'accés a casinos, bingos i sales d'apostes per fer front a la ludopatia. Una xifra que no atura de créixer, passant de 230 usuaris el 2024 als gairebé 360 actuals, que dèiem. Inscriure's en aquest registre autonòmic és gratuït i, de fet, és un requisit obligatori que demana Projecte Home per iniciar la teràpia. Les baixes, en canvi, són testimonials. Enguany només se n'ha demanat una, en part perquè cancel·lar la prohibició té un cost de 235 euros. Els experts recorden que aquesta autoprohibició és una primera línia de defensa eficaç, però no l'única. Escoltant la terapeuta de Projecte Home, Olga Oliver.
2: Aquesta persona té moltes dificultats de poder manejar aquestes ganes intenses de jugar. Llavors, l'autoprohibició no és la solució, però és una barrera molt important que ajuda molt a controlar els estímuls que poden desenvolupar una addicció.
1: I ahir vespre, Binissalem va triar els joves que representaran la vila en la 60a edició de la Vermada. Francina Mollà va ser escollida primera vermadora, acompanyada per Blanca Isern com a segona vermadora. Pel que fa als lots, Miquel Àngel Beltran va ser proclamat primer vermador, juntament amb Andreu Martí i Joan Cladera, segon i tercer, respectivament. Unes eleccions entre joves de 17 anys, que enguany van registrar un rècord històric de participació, amb més de 1.600 vots, són 300 més que l'any passat. IB3 tenia la intenció d'entrevistar els guanyadors, però ni l'empresa que organitzava l'acte ni l'Ajuntament no van permetre parlar als joves amb els mitjans de comunicació. I més temes. L'Ajuntament de Capdepera estrena un nou sistema de bandera de llamps per alertar els banyistes del risc de tempesta elèctrica. El municipi vol reforçar la seguretat a les platges del municipi, on l'any 2022 varen morir dos turistes a causa d'un llamp a Cala Mesquida. La introducció d'aquesta bandera és tan recent que quan els socorristes l'han hissada per mostrar-nos-la, més d'un s'ha sorprès. És una senyalització que ja existeix a municipis com Solla i que ara el consistori gavellí també ha decidit incorporar. Núria García, és la batllessa de Capdepera.
3: Estan a totes les platges d'on vigilància. Cala Mesquida, Son Moll, Cala Güell, totes les que tenim vigilància estan posades. Aquesta bandera sempre ha d'anar acompanyada o bé en la bandera groga o bé en la bandera vermella, depenent de l'estat de la mà. El que sí que t'avisa és del perill de risc elèctric.
1: Més temes. Una dona de 28 anys es troba ferida greu, tot i que estable, a Can Misses, després d'un xoc frontal entre el seu cotxe i un camió de fems a la carretera de Sant Josep a Eivissa, aquesta matinada. La Guàrdia Civil investiga per què el turisme ha envaït el carril contrari abans de la col·lisió. El vehicle ha quedat completament destrossat i els bombers han hagut de rescatar la conductora del seu interior. El tram entre les rotondes de Can Bellotera i la Puríssima han hagut de quedar tallat en els dos sentits durant els treballs d'emergència i neteja. I en clau internacional, les autoritats s'han elevat a més de 800 els morts per la violenta riuada d'aquest dimecres a la frontera entre el Nepal i la Xina. A més, el nombre de desapareguts ja supera els 3.000 entre dos països, amb centenars de turistes estrangers, entre ells, inclosos almenys dos espanyols. Més de 19.800 efectius de l'exèrcit i la policia continuen les tasques de rescat del país i fins ara s'han aconseguit rescatar prop de 9.000 persones, mentre els hospitals comencen els primers enterraments davant la impossibilitat d'identificar molts dels cossos. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 5 en punt. Continua ara Tito Fuster amb Barbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

0: IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Les asseguradores hauran d'augmentar les indemnitzacions per les pèrdues a les collites de rem dedicat a vi a Mallorca. El Ministeri d'Agricultura ha revisat a l'alça els preus de referència, però la mesura només s'aplica a les denominacions d'origen, deixant fora la indicació geogràfica protegida. Aquesta decisió ha generat la satisfacció a les denominacions de Binissalem i Pla i Llevant, però ha provocat el malestar de la IGP Vi de la Terra de Mallorca, que duplica en superfície conreada les dues denominacions d'origen juntes i exigeix una rectificació que soy immediata. El Sebastià Ordines, representant de la IGP Vi de la Terra.
2: Tornem a trobar una vegada més un greuge comparatiu qui bon les IGPs, les indicacions geogràfiques protegides, se tenen molt manco en compte que les denominacions d'origen. Les vinyes IGP se poden assegurar, però l'import assegurable és menor que si aquestes vinyes estan emparades per una DEO.
1: A Eivissa, la protesta contra la massificació turística ha pres avui un format festiu. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular a Cala Saladeta, Sant Antoni, per reivindicar que els residents puguin continuar gaudint dels espais públics a l'estiu. Prop d'un centenar de veïnats han ocupat des de primera hora del matí aquest espai. Entre proclames com «Ses vostres festes maten ses feixes» o «Miris on miris, tots són guiris» han llegit un manifest en defensa del territori i de l'ús públic de la costa. Són alguns dels assistents a la protesta.
3: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
4: No som en contra del turisme, per tant. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
1: Més temes. Es compleixen 90 anys de la Guerra Civil Espanyola i el municipi d'Artà ret homenatge als 11 veïnats que van perdre la vida en un dels primers bombardejos del conflicte. S'ha programat tot un cicle de xerrades, una ruta pels punts afectats i el testimoni dels familiars de les víctimes. Fou el 31 d'agost de 1936 quan dos projectils llançats per l'aviació italiana van impactar el poble, provocant importants danys i deixant una pèrdua a moltes famílies artenenques i d'arreu del Llevant mallorquí. Paula Llinart, regidora de Patrimoni d'Artà.
5: Molt importants, perquè tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu padrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat el tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que varen perdre dues i tres persones de la mateixa família, vull dir, va ser molt traumàtic.
1: A tots ells els recordarà demà amb una ofrena floral a les 10 del matí en el dia i l'hora exactes en què van caure les bombes. I les altes temperatures i el risc de foc afecten la celebració de festes de diferents municipis. Els correfocs i el llançament de focs artificials són activitats que es veuen a l'obligació de suspendre's i això afecta el dia a dia de les empreses d'aquest sector. L'Ajuntament de l'Aigua ha estat el darrer en anunciar la suspensió dels castells de foc de Randa que estaven programats per avui vespre. Tot i així, el sector no es mostra preocupat amb aquesta situació. És Toni Puigros, de Pirotecnia Jordà.
6: És una molèstia d'haver de fer un canvi de fetge. Tu ja tenies un personal contratat que tu ja li has de dir no em porta, venguis o tal, que sí, que el negoci va igual. Simplement que una cosa que estàs avançat a fer-la potser dia 29 de juny, la fas dia 20 de setembre.
1: Precisament amb motiu d'un correfoc, recordar que a partir de les 7 i mitja i fins a les 10 del vespre romandrà tancat el carrer d'Ausias Marc a Palma, entre la plaça de Bullallà i Santa Pallassa. Aquesta és tota l'actualitat informativa pel moment. Us deixem ara amb la millor prèvia del partit del Mallorca contra el Ceuta a càrrec dels nostres companys d'Esports a Sant Lloc.
0: Més informació a ib3noticies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Stop

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: Adiós.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo, Moscou. ¿Y tú?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Chomoloco.

0: Galiba. Sensel.com.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ara és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us captalones

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolt. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.
1: Un, dos, tres, quatre...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: te miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tinc que trobar.

Jo, l'escolt. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?